0: Què tal estan? Bon dia. La Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el seu pare, un home de nacionalitat argelina, que ha sigut detingut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials s'anaven a fer càrrec de la filla després d'haver donat la menor, com deien, positiu per cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també han sigut detingudes. La Generalitat, en concret la Direcció Territorial d'Alacant, on són els dos pares, té assumida des d'ahir la custòdia i la tutela de la xicoteta. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut en Ceutí, una localitat murciana, un home de 65 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un altre de tinença il·lícita d'armes per la seva presumpta implicació en el tiroteig ocorregut al març de 2025 en el municipi d'Alacantí de Vilajoiosa, en el qual un conductor va resultar ferit de gravetat. L'arrestat ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. I també continuem en pàgina de successos, perquè una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès detindre a Barcelona, a València, a Saragossa i a Madrid a 12 persones que integraven un grup criminal que va estafar més d'un milió d'euros a clients d'una operadora apropiant-se de mòbils d'alta gamma. Per cert, que la Guàrdia Civil també ha alçat en l'aeroport de Manises acta per contraband de tabac i ha intervingut 5.000 paquets sense precintes legals en dos vols a Palma.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: Una y 17, Boro, ¿qué tal? ¿De qué te ríes?
1: De mí. De tú. Qué calor, per l'amor de Déu.
0: Pues
1: que...
0: sí.
1: Me volen a valorar-te en este calor i mon pare també. No passava res, ho dic sempre, no? Me repetim més que la llioli. Que anava a dir jo... quantes coses n'hi ha en este finde, eh? Perquè ve finde, demà no hi ha programa, o vols fer tu programa demà i ho content demà, no que diem pas este finde. No, veritat? No vols? Contesta, que sona la tele, eh? Això m'ha passat a mi quan entrevista a infantils, presidents infantils, feia majors infantils, sí. Vegades, portes a la ràdio i estàs davant del micro, pobreig. Estàs content? Sí? Entonces, solo me han hecho en el cap, pero contesta que sonó la tele, ¿eh? Eso es la radio, claro, es que no te veuen, pues lo mateix.
0: Es que no le interesa a la gent, eso.
1: Que, certament, de bandes de música més antic del món, hi ha una performance de bandes, cornetes i electrònica en viu. La proposta són 140 commemoracions de l'aniversari, del 140 aniversari del certamen, i això, van a fer una cercavilla contemporània, hi ha un combat sonoro entre bandes de música, cornetes i tambors. Un combat sonoro, me mola això, no?
0: Sona molt bé.
1: Performance, està guai. Demà 10 de juliol, a les 8, a mitjana de les... Demà 10 de juliol o és 8 10 de juliol?
0: Avui és 10 de juliol.

0: serán interpretadas mediante sintetizadores, paisajes ambientales, dispositivos interactivos y procesamiento digital en directo. El Yiches y Son AB, que es algo súper divertido, súper original, y a Xopan Afero un poco per portar Pérez Barris. Ahora te ya estaban explicando, me parece algo que me parece muy, muy chulo. Intentar portar Pérez Barris el certamen de bandes para que la gente sepa que Valencia está preparándose ya para celebrar el certamen más antic del món cada año, ¿no? Y muchas veces la gente siempre dice, yo fa temps que no vaig a la plaça Bous a veure-lo. Dic, sí que fa temps, sí, perquè fa més de 20 anys que se fan el Palau, però bueno, no passa res, claro. Entonces la gente diu, sí, hi ha coses que se queden de per vida, ¿no? A veure si puc baixar en guanyar a veure la masqueta del dia 1. ¿El día U de qué? ¿De Mars? No, del día U de Chiner, la que no se fa 30 años, ¿sí? La que se va a echar a bore, claro. Tenía mucha gente que se queda en el imaginario ahí, hasta luego, Mari Carmen, ya está. Pero bueno, y que de más pirotecnia está Marit, y ella pincha sola, ella pincha sola, es un chic, cantante antes a bore, y ahora ya sé quién es, ¿vale? Pero pueden buscar y tal, y va a explicar en YouTube, y entonces te is, ella y tal, que te manda un poco la historia y qué tal, y convida que va a echar de más bore este espectáculo.
1: ¿Y quién es?
0: No ho sé, un DJ.
1: DJ.
0: Un bigot ahí, no sé qui.
1: Sí, el veurem.
0: Sí, ara el busques i tal.
1: Sí.
0: I és un espectacle piromusical, la segona cita del Festival Pirotècnic de la Fira, preferís que este, de Festival Pirotècnic de la Fira, i ja està. 23:59, plaça a l'Ajuntament, acollirà aquesta segona cita del Festival Pirotècnic o ho canvia al castellà. I ho traduïs que al valencià.
1: Clar que sí.
0: Com estem avui? Qui Dani,
1: és divendres.
0: No te'l va agarrar, però qui Dani per si acas. A Dani Tamarit, que és el pirotècnic que dispara demà. Pirotècnia Tamarit i ella pinxa sola un fin de setmana espectacle. Té un nom que se diu... No ho sé, busca-ho. I ho dices tu. Ja està. I així, bueno, participa un poquet. Com se diu l'espectacle piromusical de demà? Doncs molt xulo. La pirotècnia va prendre molt de protagonisme en esta fira. I és algo superimportant també, que la pirotècnia prenga protagonisme. I ara te busca tot el que n'hi ha per avui. N'hi ha cosetes que s'han suspès. Jo vull pensar que és per el calor, no? Com si diu algoritmo, no sé, com se diu? Petardum, com se diu? Explosionium? Si tenia un nom.
2: No és Volcanum, no?
0: No, Volcanum fa la setmana passada. Volcanum perquè dispara Volcano. I li diu Volcanum, que mola mogolló. Però tu no tens micro, tira-li.
2: Algoritmo.
0: Algoritmo, exacte, és espectacle. Si diu així, algoritmo. Però té el tamarit i ella pinxa sola. Demà 23:59. Tota la vida seria a les 12 de la nit. Si jo te dic... Demà a les 12 de la nit a la plaça Ajuntament d'un espectacle piromusical molt xulo de Tamarit en ella pinxa sola. A quina hora vas tu i quan?
2: Jo vaig un poquet abans per a pillar el sitio.
0: Però quan?
2: Pues 20 minuts, 15 minuts.
0: Però quan vas? Demà?
2: Home, clar.
0: Claro, és que la gent diu 23:59 perquè la gent no se confunda. Anem a veure, tota la vida segur les 12 de la nit i ara estem en el 23:59 perquè a les 12 ja és.
2: Ah, clar.
0: Que tonteria més gran. Qué tontería, me gran. Que no, sí, es verita lo que yo te dije, ¿eh?
1: Alejandro.
0: Ah, ya lo sé. Ya sabía antes, amo. Que n'hi han coses que crec que s'han suspès, imagine, perquè fa un poquet de calor i són coses més destinades a esas nanos, però avui, home, a destacar, pels fallers i tal, que me pareix súper, súper bonico, però avui n'han dos per selecció, Rustafa i Roqueta Arrancapins, esta d'ací. Què té especial Roqueta Arrancapins? Pues que curiosament és la... de les dos falleres majors de València. Feren doblete, Roqueta Arrancapins. Tant Marta com Carmen, les dos perteneixen a dos falles d'ací. Alberíquer Romeu, que baixes així al carrer, i este carrer d'ací,
1: sí,
0: vas directament a la falla de Marta. De
1: fet, per això vam ser els primers en aplegar.
0: De fet, anares tu i te digui, bueno, sí. Volem i tal, i tu digueres, ostres! I quan m'entenia, tenia un guasset i dic, mou a peu, que estàs al costat de la ràdio. I Carmen, que té convento i tal, doncs vull la seva preselecció i vull que això no vull, doncs tornen a casa, no? I més en el dia que... va pràcticament un any, crec que fon 12-13 l'any passat i en guany estem a 10, doncs imagina't, un any va fer de quan les nombraven a les dos, imagina't que el sector, doncs, no, ja no ella, totes les xiquetes i les majors que van tornant als seus sectors, sempre és especial, però avui, claro, dos falles majors de València del mateix sector, i damunt tenen a Ani i tenen a Martina, que també són components de l'acord, tenen quatre, Roqueta Arrancapins, no? Va ser una nit, independentment que el resultat és el que la gent busca, i el resultat és saber quines són les tres i tres que ixen, la festa avançant poc a poc, i és el que la gent busca, que el hàndicap d'esta nit, que és a les 10, a les 9 què passa? Això apanya. Però, claro, el que no va parar és la festa a les falles, evidentment. On vaig estar jo? En el riu. Pues se pot estar Onda Cero per això, perquè està Onda Cero, perquè fiquen la ràdio, no? Si
1: sí.
0: Vas tot mirant la tele, però no. Te fiques la ràdio, te vaig al riu i ho pots veure. Què més n'hi ha? N'hi ha cuentacuentos en el Parc Central, 6:30 de la vesprà. El espectacle Màgia Familiar, això sí que s'ha suspès. N'hi ha un concert de Pablo Verdeguer a les 8 en el Plaça del Patriarca, que està aquí, al costat. Si no te'n vas al poble, te quedes així i te'n vas i ho veus ahí. I després, la ronda de cotxes antius és perquè ve Sant Cristóbal, ja parlarem amb el president, no? Però Sant Cristóbal està ja la festita de Sant Cristóbal.

0: Avui són cotxes, però el demà per el matí són camions. Uh-huh. Demà per el matí hi ha missa, hi ha una ofrenda, els camions que van per... Bueno, jo mos ho conta a Carlos sí. Prades i tal, no? Per acabar en la festa que fan en el port. I després, lo del Flower Power, sincerament, de 9 de la nit a 1 de la matina, no sé lo que és, en el complejo Piscina Parc de l'Oest.
1: Ah, és una festa.
0: I ho organitza la, la Fundació Esportiva Municipal i Aquaval. Pues ahí, ya si voy a ganar a Flower Power, ya usas. Ahí la piscina, ¿ves? Que también está así, está todo al costado de la radio. ¿Para dónde esteu vosotros? Esteu junt, estem en el centro. Todo pasa al costado onda.
2: Centro de la actividad, sí, sí.
0: Claro, todo pasa al costado onda cero, tío. Todo pasa así, todo. El que quiera saber, onda cero. Y después, dos preseleccions y tal. Y demà, pues vindrà un poco que me escarrega, ¿no? Porque demà, claro, a veure, es que llegir este programa como el tinc en digital, te mareches. Demà, si no suspenen res, claro, la cabalgata de Sant Cristóbal, la bendició de vehículos, la mascletà, que n'hi ha també, que si la gent vol saber, a les dos hi ha una mascletà i en el port, ¿vale? Superxula, d'Hermanos Cavaller, tota la festivitat. N'hi ha cuentacuentos a les 6:30, està l'Eucaristia a la Verge del Carmen, la Joven Orquesta Nacional de Venezuela actua en la sala Iturbi, en el xerit del Palau al Nord està el sector Jesús, en el sur està la Creu Coberta, l'actuació musical de Pub Ladies, en el Parc Central. Uh-huh. Viveros actua ultraligera.
2: Sí.
0: Que Talarecha amb algo ultraligera.
2: Sí, és que ho hem contat en l'agenda cultural.
0: Talarecha.
1: Talarecha, no sé si.
2: No,
0: conec
2: el
0: grup. M'ho vaig inventar, jo què sé. És que, clar, m'ho vaig inventar.
2: Ara ficarem música, no te preocupes, Boro.
0: Fica música i ja està, no patisque.
2: Ara ficarem música.
0: I el diumenge, pues, seguixen les activitats i seguixen, sobretot, en les preseleccions, no? Motos el diumenge per el matí. Demà per matí mos tocarà matinejar un poquet perquè anem a la missa de Sant Cristóbal, perquè després presentem l'acte també, estarem en el Sant de Sant Cristóbal com l'any passat, en el Tinglaus, està espectacularment bé, en el Tinglaus Menors del Port, i el diumenge matinejarem altra vegada, matinejar un poc perquè seguim les entrevistes, n'hi ha més encara que la setmana passada, o sea, la setmana passada ne farem 20 i pico, aquesta setmana ne farem quasi 40, n'hi ha que entrevistar, però bueno, sarna con gusto. I la gent s'ha preguntat quan les publicarem, o a finals de juliol, o si no farem com l'hem passat totes en agost. Baixa un poc més l'activitat i aixina per la gent tinc en agost també en la pistineta i tal, veure totes les candidates com són i què pensen i conèixer-les un poc més, que també està xulo. I estamos a vueltas con l'ofrenda, tia. No para. O sea, esto va, això va ser... va pa llarg, no? Però bueno, jo que també crec, pense que el que se pretenia en això era informar les delegades del sector, de la del sector president, etc. Estan informant a les falles. En les redes socials la gent està parlant, en el carrer la gent està parlant, en el grup de WhatsApp la gent està parlant, però bueno, se crea un poquet de debat que crec que no està mal.
2: Claro. No, és el
0: que
2: tema.
0: Que el 14 sí, sí, està al pleno, que el 21 està a l'assemblea, que en l'assemblea sí. La gent té que votar i veurem. Jo tinc una cosa que me pareix una cosa que està superclara. Esto no va de vencedores ni vencidos. Que la gent tinga molt clar que lo que se vote és lo que se queda. Si és que no se queda, si és que sí, se queda, i que al final no hi ha que votar l'interès personal de cada un, hi ha que votar l'interès personal de la festa. Yo es que como abuelo me ha enseñado China, Milo Polo me ha enseñado China, Milo Polo me dijo una frase y era el compañero que tenía yo sin Onda Cero y se me recuerda de Milo porque depende mucho de ella en la radio. Y Milo me decía, la fiesta se queda y las personas pasen. Y es igual que cuando media y expres, tú cuando más presidentes de Junta veches pasar, mejor. Bon señal será.
2: Home, claro.
0: Claro, señal de que tú seguises y ellos van pasando y tal, ¿no?
2: De que sigues ahí.
0: Entonces, lo que se decidisca... no va de vencedores ni vencidos, ni a veure qui és més original en les redes socials escrivint el párrafo més original ni tal. Té que ser algo que n'hi ha que pensar-ho molt de cap, que n'hi ha que consensuar-ho molt de coneixement, que el fallero hauria de votar a consonància en el bé de la festa i no en el bé personal de la teua comissió, perquè entonces a les llargues serà una caga, com perdó, i ja està. Així n'ha que la gent tinga... que ja està. El més bonic del món és que li tires el testic als presidents, i el president ja està. Vols música ja?
2: Tu no querías música, Boro? Pues vamos a poner un poquito de música, venga. ¿Quién es este? No.
0: Hosti, m'havia aparegut Pedri i és Víctor Lluc, que sus, mira-lo.
2: La camiseta d'Espanya. ¿Quién es este, Boro?
0: Alejandro Sanz.
2: Alejandro Sanz, que estará, exactamente, estará mañana sábado allí, con entradas agotadísimas, pero bueno, lo teníamos que poner, claro que sí.
0: ¿Cuatro vegades Alejandro Sanz?
2: ¿Cuatro vegades? Qué sort. Pues mira, no vas al concert.
0: Ella és Borofan, jo no. A mi m'agrada com canta, però jo no sóc Alejandro Sanz. Ella és Borofan.
2: Pues demà te volem a primera fila.
0: No, va, tinc preseleccions de falles.
2: Ai. Bueno, y volvemos también a la Feria de Julio, porque tenemos que contarles que, bueno, que del 15 al 19 también se celebra la feria en la Plaza de Toros, porque arrancarán el miércoles 15 a las 10 de la noche con la desencajonada y un desafío ganadero, del 16 al 19 de julio con los festejos que arrancarán a las 7 con una corrida mixta, dos corridas de toros y una novillada picada, en las que participarán, entre otros, Román, José María Manzanares, Talavante, Roca Rey, Daniel Luque, Samuel Navalón y Marco.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La Generalitat posa a disposició de la Junta d'Andalusia tots els mitjans que necessiten per l'incendi forestal de Los Gallardos en Almeria. Bona vesprada. Juanfran Pérez Llorca demana a la societat valenciana que extreme les mesures de precaució davant de qualsevol emergència. Parlem també d'una família valenciana que es va veure sorpresa per el foc. Afortunadament va poder sorgir. Són veïns d'Elx. En seguida els contem estes i altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com els diguem, pendents també des d'ací de l'evolució de l'incendi forestal mortal a Los Gallardos, a Almeria. No consten en principi víctimes valencianes. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha parlat este matí amb el de la Junta d'Andalusia, en Juanma Moreno. Ens ho conta Ramon Pérez.
3: El cap del govern valencià ha traslladat a l'andalús condol i suport i li ha ofert els mitjans d'extinció valencians. A Pérez Llorca recorda la importància davant qualsevol emergència de seguir sempre les indicacions oficials dels serveis d'emergència.
4: Saben que estamos pasando un momento muy difícil por las altas temperaturas y que es muy importante, insisto, es muy importante que sigamos los consejos que están indicando los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado y que por favor la gente siempre se informe por los canales oficiales. Así que aprovecho la ocasión también para seguir pidiendo muchísima precaución. Es cierto que han bajado un poquito las temperaturas, pero siguen siendo temperaturas altas y que hay máximo riesgo de incendios también a la comunidad valenciana y por lo tanto pido mucha precaución.
3: Molts municipis del territori han secundat el minut de silenci convocat este migdia per la Federació de Municipis i Províncies.
2: Com es dèiem, una família d'Elx, un matrimoni i els seus dos fills menors han sigut testimonis directes de l'incendi de Los Gallardos, en Almeria. En la nit d'ahir van aconseguir eixir de la zona quan les flames es trobaven ja molt prop de la seva vivenda que tenen en el terme municipal de Vera. Elx, David Alberola.
5: Se trata de la familia de José Masa Matías, conocido empresario del ámbito de la hostelería de Elche, que nos ha narrado así lo vivido.
6: Y cuando ya íbamos pasando Lorca, vimos una columna de humo muy grande, que pensábamos que era como si fuera lluvia, pero no nos encajaba, y a medida que nos íbamos acercando a nuestra casa, estábamos viendo que el fuego estaba prácticamente al lado. Lo hemos pasado súper, súper mal, vamos.
5: La familia ilicitana pudo circular por la autovía de vuelta a Elche antes de que esa vía fuese cortada al tráfico ante la llegada del incendio. Las características de la zona afectada han dificultado la posibilidad de abandonarla para quienes estaban allí.
6: Y esa zona está llena de cortijos, lo que hace que sean carreteras que son ratoneras, es muy difícil de escapar ahí, y por lo que están diciendo, parte de los fallecidos fueron extranjeros que tienen cortijos allí y que les cogió el fuego dentro del coche. Ha sido una catástrofe tremenda.
5: Elche ha mostrado este mediodía la solidaridad con los afectados con una concentración silenciosa junto al ayuntamiento.
2: I la Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. Andreina Pietri.
7: El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el pare, un home de nacionalitat algeriana que ha sigut detengut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials anaven a fer càrrec de la seva filla després d'haver donat la menor positiu per consum de cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també ha sigut detingudes. La Generalitat, en concret, la Direcció Territorial d'Alacant, d'on són els pares, té assumida des d'ahir per desemparament la tutela de la nounada.
2: I el Consell acorda personar-se com a acusació popular en la causa judicial pel doble crim masclista ocorregut el passat mes de febrer a Xilxes, en què va ser assassinades Maria José i la seua filla Noemi, de 12 anys, a mans de la exparella de la mare i pare de la menor. Castelló, Juanjo Tobar.

0: Així ho ha confirmat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que ha reiterat la condemna de l'executiu per aquest doble assassinat.
1: Reiteramos nuestra condena, animamos a seguir denunciando y nos comprometemos para seguir luchando por los derechos no solo que tienen todas las mujeres, sino por aquellas que han padecido desgraciadamente ataques siempre injustificados.
0: Barrachina ha destacat que el projecte de pressupostos del govern valencià per a 2026 destina més de 45 milions d'euros a la lluita contra la violència sobre la dona.
2: I la Policia Nacional i Vigilància Aduanera han desarticulat una organització criminal d'origen xinès dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i han alliberat a 26 dones. Alejandra Carrillo.
3: La xarxa captava les víctimes mitjançant falses ofertes de treball com a massatgistes o estilistes i les obligava a exercir la prostitució en condicions d'esclavitud, disponibles les 24 hores del dia sense poder rebutjar clients i a vegades sense protecció. L'operació s'ha saldat amb 16 detinguts, 4 dels a la província de València, i els tancament d'11 prostíbuls, entre ells diversos situats en la Comunitat Valenciana. A més, s'han intervingut 35.000 euros en efectiu, armes prohibides, documentació falsa i s'han embargat béns per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
2: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del Partit Popular, es mantindrà al càrrec tot i la petició de dimissió que Compromís ha fet aquesta setmana. Els valencianistes acusen a Mompó de fals testimoni davant la jutgessa de la Dana i ell, el president de la Diputació, respon acusant el síndic de Compromís, Joan Baldoví, de vorer general Sorolla.
4: Baldoví portó més temps en la política que Matusalem. No sé per quines coses el recordarà, més allà de per portar camisetes o per anar a ballar amb Mònica Oltra celebrant no sé què, i no crec que sigui una persona que estigui així per vindre a mi a demanar-me dimissions o fer soroll, no? Perquè al final jo crec que l'únic que volen és això.
2: I la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocat una concentració dimarts que ve enfront de les Corts Valencianes per a reclamar més inversions en l'educació pública i la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant Amparo Sánchez.
5: Denuncien que la paralització d'aquestes obres està provocant retards en infraestructures educatives necessàries i obliga molts centres a continuar funcionant en barracons. A més, reclamen mesures com la reducció de ràtios, més recursos per a l'alumnat i millores salarials per al professorat. Elisabet García és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.
6: Nosaltres des de la plataforma estem dient quines són les conseqüències d'aquesta paralització de l'edificant. Estan provocant retards injustificats en la necessitat de les infraestructures. Hi ha instal·lacions inadequades i dificulten el dia a dia de l'activitat educativa. I en tot això, Conselleria continua sense pronunciar-se.
5: A més, exigeixen que es complisquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les plantilles docents i la derogació de la Llei de Llibertat Educativa.
2: Parlant de protestes, la Unió Llauradora ho ha fet avui a les portes de les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient davant la falta de respostes, diuen, de la Generalitat i l'abandonament de terres i els danys de la fauna salvatge.
7: Danys que l'organització agrària xifra en més de 56 milions d'euros. El seu secretari general, Carles Peris, demana al govern valencià ajudes públiques per a acabar amb aquestes dues problemàtiques del camp valencià.
8: Que la Generalitat destini recursos als municipis, sobretot als més menuts, per a que facin un cens de parcel·les abandonades, a veure on tenim que actuar, perquè són un reservori per a la fauna salvatge. Ajudes també per a pal·liar aquest augment de cost de producció que estem tenint també per a implementar mesures de protecció i, sobretot, també un model de gestió més eficient.
2: I parlem ara de turisme perquè la Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana del 83% al costat d'una previsió del 77% en apartaments turístics i del 83% també en campings, segons una enquesta elaborada per Turisme de la Generalitat.
9: La consellera de Turisme, Marian Cano, ha valorat aquestes previsions i ha subratllat que aquestes dades confirmen la fortalesa de la destinació Comunitat Valenciana.
10: Los datos de ocupación turística confirman el gran momento que vivimos en la Comunidad Valenciana. Son cifras que reflejan la confianza de los visitantes, la calidad de nuestra oferta y el esfuerzo de todo el sector, con un turismo que genera empleo, que genera rentabilidad y oportunidades en todo el territorio valenciano.
2: I després de la recent onada de calor, l'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui el nivell groc entre les 3 de la vesprada i les 10 de la nit per pluges de fins a 20 litres en una hora a l'interior sud de Castelló i a l'interior nord de València. Aquest avís ve acompanyat d'un altre per tempestes, granís i ratxes de vent molt fortes. A l'interior d'Alacant es manté també l'avís groc per màximes de fins a 39 graus, 37 a l'interior sud de Castelló i litoral nord de València i 36 en el litoral sud de Castelló i litoral sud d'Alacant. Això sí, s'espera un descens generalitzat.